0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company. Et sona la marca Ser Empresarios?
1: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
0: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tot hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: Descubre el nuevo MGZS Gasolina, el SUV familiar que lo tiene todo. Diseño renovado, amplio, cómodo y con un equipamiento espectacular desde solo 14.990 euros. Y para que conduzcas con total tranquilidad, 7 años de garantía oficial MG. Un SUV pensado para la ciudad, para viajar y para disfrutar cada kilómetro. Ven a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. Conócelo y solicita tu prueba de conducción. Nuevo MGZS Gasolina. Tu próxima aventura empieza aquí.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
3: Brillar en cada acto.

0: 12:38 minuts, estem en este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques, i precisament a les comarques ens n'anem, perquè la Llosa de Ranes comença demà ja la 22a edició, que es diu pronte, 22 edicions de la seua Escola de Persones Majors, un taller municipal d'estimulació cognitiva que se celebra cada dijous als matins en el centre cívic. Això és una proposta meravellosa per a la que, bueno, per a la que anem a preguntar-li més a l'alcaldessa de la Llosa de Ranes, a Salvi Pardo, que ens atén ara mateix al telèfon. Salvi, com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia a totes i tots. Gràcies. És que esteu darrere de la ràdio.
0: Sí. Gràcies, que són molta gent interessada, sí. per a saber què és això del, bueno, de l'Escola de Majors, perquè, jolín, es diu pronte, però són 22 edicions, això són moltes edicions, Salvi.
1: Pues sí que ho són. Estàvem fent repàs fa un moment en la psicòloga, que és la que ho porta a terme, i hasta ella mateixa feia, és que vosaltres... Pareix mentira, però vam ser dels primers pobles que va sorgir la idea de fer algo per a la gent més gran, per a que tinguera un repàs d'aixos coneixements cognitius que es deixen per l'edat o per les circumstàncies, i que és una manera de retrobar-se, d'estar juntes, de contar-se i de reforçar un poc allò que sense voler se va deixant per circumstàncies. I mira, estem ja en la 22a edició.
0: És que es diu molt, molt pronte. Això implica, Salvi, que és una... Bueno, que al final també n'hi ha molta involucració per part del consistori i per part dels titulars, dels tècnics que s'encarreguen de fer això també.
1: Sí, sí, de veritat. Això va sorgir pues, com a una iniciativa i una tasca de part del gabinet psicològic d'ací del poble i bueno, de la mà de Fuensanta, que és la psicòloga que tinguem des de ja fa molts anys. I clar, sense la seva implicació no haurà pogut ser, i sí que és veritat que el consistori ho ha recolzat sempre, perquè pues, es fa un grupet que ha dut un seguiment anys rere anys en esta activitat, i que funciona i que estan en les dependències de l'Ajuntament, i que pensem que és supernecessari, perquè la població de gent major pues, té que estar també un poc cuidada en activitats per a que el dia a dia pues, siga, en quant a salut mental en aquest cas,
0: sí.
1: Pues, siga totalment actiu, és imprescindible.
0: I Salvi, i que n'hi ha activitats de tot tipus, vull dir, activitats d'atenció, de raonament lògic, de memòria, coordinació, orientació visoespacial, és a dir, que són coses molt concretes per a gent major, especialment no, gent que puga patir en algun moment algun tipus de demència en aquest sentit, però és que no només això, després també n'hi ha tertúlies literàries, n'hi ha debats, vull dir que s'abarca un espectre molt, molt ampli, Salvi.
1: Sí, sí que s'abarca, i sobretot això que genera aquesta manera i ganes de retrobar-se i de poder parlar i de millorar, pues, a lo millor en aquests aspectes matemàtics o inclús de tertúlia, i de saber exposar i raonar en una reunió, i de forçar també a la lectura, perquè no? Perquè n'hi hauria gent que a lo millor no se li havia plantejat llegir mai, i així pues, se fomenta també la lectura. I sobretot també la companyia, perquè també de tot això tinc que dir que ens hem oblidat un poc també de la pandèmia que vam passar, i serveis socials va ser, i la psicòloga en aquest cas, va ser el personal que no va parar de treballar, i darrere del telèfon el que fem era d'alguna manera un seguiment telefònic per part de la psicòloga, per a aquesta gent se sentira un poc també acompanyar els dijousos a través del telèfon fins que es van obrir les restriccions.
0: No, i que siga... Bueno, que sigui un espai segur també per a aquestes persones, vull dir que tinguen un espai on poder estar tranquil·les, juntes, parlen femení perquè la majoria, entenc, seran dones, encara que homes també hi hauran, però bueno, és un espai també per a estar juntes i per a compartir el poble i les seues experiències vitals.
1: Sí, la veritat és que en esta àrea la majoria són dones. Pues bueno, el que siga, pues és una fase de la cognitiva que pareix que les dones, igual que les labors i tot això, pareix que les dones estiguen més disposades a fer una tertúlia, no? Els homes, pues, bueno, van per una altra part, n'hi ha qui fa també en el seu bar o en el parc que fa les seues tertúlies, les seues repas. Sí. Però, bueno, el que són reconduïdes en un dia en concret, en un espai en concret i dirigides per una persona professional, pues, bueno, en este cas la majoria són dones, però està oberta a tot, eh? Mm. De fet, la gimnàsia físico-cognitiva també que se fa des de ja portem quasi 8 anys, portarem, i ahir sí que van homes i dones, i vull dir-te que, bueno, pues, són coses que se, vull dir, van tots a una, els dos, masculí i femení, però, bueno, en este cas, este taller és totalment femení, però que està obert a homes, per supost.
0: I tant que sí. I està obert, i literalment encara està obert, perquè trobe que encara es poden informar i inscriure's, no, Salvi, en esta edició, tot i que comença demà.
1: Correcte, sí. En la publicitat que van fer com a que començava, ahí ve al peu el número de telèfon per a que criden i s'informen. I encantats de tindre l'espai per acollir-les a d'elles i ells, tots els que vulguin, caben.
0: Que bé. Doncs Salvi Pardo, alcaldessa de La Llosa de Ranes, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a Ràdio Xàtiva, la cadena SER, este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques, que vagi molt bé i que l'any que ve siguem 23 i el següent 24 i totes les que hagin de vindre i que així les contem.
1: Totalment. Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Salvi. Adeu.
1: Adeu.

0: l'associació de Tasta la Font. Del 2 al 4 d'octubre, vine a descobrir i a assaborir el millor de la nostra terra. Gastronomia, vins, olis, comerç i patrimoni. Visites, tastos de vins, inauguració, música en directe i DJ. Tot un cap de setmana per viure, tastar i gaudir. Reserva ja les teues visites i tastos a turisme@lafontdelafiguera.net i consulta tota la programació a les xarxes socials de Tasta la Font i Turisme la Font de la Figuera. Tasta la Font. 10 edicions, 1000 sabors, un poble per descobrir. Del 2 al 4 d'octubre, vine i tasta la font.
1: Familia, ya he llegado.
2: Hay mensajes que lo cambian todo. Porque una buena conexión transmite tranquilidad. Y cuando sabes que en Cable World siempre te responde una persona, sabes que estás en buenas manos. Cable World. Fibra, móvil, televisión y, sobre todo, personas.
3: Señores y señores viatgers, els informem que té aquí viatges trasllada a la seva oficina del Passeig del Lleó al carrer de la Reina de Xàtiva, davant de la clínica Carralero.
4: Canvien d'ubicació, però no la seva manera de fer-te viatjar. El teu pròxim viatge amb té aquí viatges comença en el carrer la Reina de Xàtiva, front a Carralero.
5: Hoy por hoy, Xàtiva i comarques. Con Jordi Company.

0: anem a anar-nos en servideig en este dimecres, l'últim dimecres de setembre, de fet l'últim dia de setembre. Acabem de parlar del tastar la font, ens hem posat les botes. Bé, doncs ara fem un cafè, perquè després de posar-nos les botes, un cafè també va bé. Per què? Doncs perquè demà dijous, dia 1 d'octubre, és el Dia Mundial del Cafè, i escoltaran vostès que no estem a l'estudi. Estem a Drop. A Drop Speciality Coffee, que sempre que... Bueno, a més de que sempre està bé vindre, a mi sempre m'agrada com a excusa fer les entrevistes així, perquè aprofite i em faig una tostaeta i saludo el meu amic Rubén. Com estàs, Rubén?
1: Molt bé, molt bé. Acabé de tornar de viatge de feina i molt bé. La veritat que molt a gust, amb ganes de prendre bon cafè, que ha estat uns dies sense prendre bon cafè.
0: En Punta Cana no n'hi ha bon cafè? Anem a fer una...
1: A pocs llocs hi ha bon cafè.
0: Anem a fer un review de la nostra secció d'estiu. No n'hi ha bon cafè a Punta Cana. Bon viatge i bon cafè.
1: Bueno, a veure, al final, si la qüestió avui és de parlar de cafè, jo crec que és qüestió de parlar de bon cafè. I me reafirmo en la idea de que hi ha pocs llocs que està llest dir-ho, no? Parlar del negoci d'un mateix també, però és de veres que a pocs llocs tracten el cafè amb tant de respecte i utilitzen un producte de tanta qualitat com així fem a Drop. I és veritat que estos dies ahir a Punta Cana hem estat en hotels super, super grans, amb moltíssima oferta gastronòmica, i la veritat que és una llàstima que hi hagi un cafè mitjanament decent. Ja no dic un bon cafè, un cafè mitjanament decent.
0: Sí.
1: Per a acabar el sopar, un bon sopar, un bon dinar, amb garanties.
0: Bueno, però jo crec que s'està fent molta pedagogia. Esteu fent molta pedagogia en aquest sentit. Tu no te'n recordaràs, fa un any van fer exactament el mateix. Van vindre així.
1: Sí.
0: Et dic que no n'hi havia la meitat de gent que n'hi ha ara.
1: Sí, home, clar.
0: Ara està a tope.
1: Sí, a veure, al final jo crec que d'alguna manera hem sentat... Ja es va sentar el precedent en el passatge, quan van començar Rafa i Toni, Mossosis, i, bueno, al final la gent, quan vol prendre bon cafè, crec que té clara una d'anar en xàtia. La gent que realment li interessa el cafè. Doncs, pues, bueno...
0: Però, bueno, que ha canviat eixa perspectiva.
1: Sí, poquet a poquet han canviat. La gent, pues, ve a Drop, prova el cafè sense sucre... amb certa reticència, va canviant, però bueno...
0: Eixe pas és dur
1: si no estàs mentalitzat, però jo crec que poquet a poquet la gent va mentalitzant-se i va fent pedagogia. I de fet, ui, mira, sé que a tu no t'agrada el cafè,
0: no,
1: però vaig a fer-te que proves una cosa que crec que te va agradar, que és un cafè que té gust floral.
0: Però és cafè.
1: És cafè.
0: No vaig a veure-lo.
1: Prova, mulla-te llavi, simplement.
0: Vale, mullaré llavi, però no quedar mal en tu, eh?
1: Vinga,
0: no.
1: Però
0: és que
1: sí,
0: vol,
1: ja,
0: que vale. Tiren de casa, és no, el que vols.
1: No.
0: Escolta'm, estem a Drop,

0: No és qüestió de fer publi, però bueno, sí de fer un recordatori de qui sou, què feu i per què heu decidit arribar fins ací en este camí que no és gens fàcil.
1: Al final això és el somni inicial de dos persones boges per el cafè, que són Rafa Borràs i Toni Ribes, que van començar un 28 d'octubre de 2024 ja.
0: Hòstia, el dia de antes de la dana.
1: Perdona, 28 de desembre, perdó.
0: Vale.
1: No era un innocent, com
0: ara dic jo,
1: que només servia en cafè. Al passatge de l'hostal del Lleó, i, pues bueno, jo sempre ho conto amb molta estima, no? Jo vaig... van tenir un inici un poc truculent, quasi me van tombar una paret del local de l'agència, perquè jo tenia el local, l'agència estava al passatge del Lleó també, Tiaki, i bueno, arrel d'això pues, me va sorgir l'oportunitat de quedar-nos en Traspassa, que és local d'ací del carrer La Reina, el número 60, on comença la plaça Vincent Andrés Estelles, i ens va llançar aquesta aventura a l'uníson. I bueno, arrel d'això pues, hem anat creant un negoci, el local va obrir dins de 10 dies, bueno, en 11 dies farem el any justet, sí, que vàrem obrir al públic, vosaltres vau vindre uns dies abans.
0: Sí.
1: Però sí, ja fa quasi un anyet que estem en este local també, i donant molta estima al producte i als nostres clients, i per això al final també tornen.
0: Quins cafès tenim així, Rubén?
1: Pues m'has pillat, perquè com està fora ara mateixa no sé el que tinc.
0: Home, però sempre tindreu més o menys unes referències, imagina.
1: Sí, a veure, ara mateixa sí que és veritat el que t'estava comentant. Tinguem en el molí un cafè que el nostre torrador l'ha batejat com a Rainbow, perquè al final té un aspecte bastant ampli de sabors, de fragàncies, i en el segon molí ara mateixa no sé el que tenim. Però sí, bueno, al final sempre és un cafè excel·lent, amb moltíssima qualitat, amb un tractament molt bo, i que la gent pues, valora. Al final, pues, mira, és veritat que s'ha plenat. Este matí, quan venia de camí, ens hem donat compte que estava un poquet buit, i al final, pues, bueno...
0: Bueno, això també va a dies, va
1: sí,
0: a hores.
1: Sí.
0: També hi ha molta gent, que ho he vist altres vegades que hem vingut així, que s'emporta el cafè, que sí, no se sent així, però
1: correcte,
0: bé, s'emporta el cafè i se'n va, perquè té 20 minuts de
1: correcte
0: time en l'oficina i baixa.
1: Sí, totalment. Vull, al final també és veritat que la gent, doncs, pues, així estem intentant fer una comunitat, no?, i que la gent que ve a Drop de forma recurrent, doncs, pues, d'alguna manera, doncs, pues, som un poc de família i xerrem, hi ha bon rotllo, li fas la brometa. És un ambient internacional que a mi m'agrada molt, perquè veig gent de molts llocs diferents, perquè el cafè es valora molt més fora de casa nostra que sí. Bueno, al final és una experiència també.
0: Rubén, abans de deixar-ho, no vaig anar-me'n sense que recordem als oients que la gent, bueno, pot vindre sí per descomptat a fer-se un cafè, però també pot vindre sí a assessorar-se.
1: Claro.
0: Perquè n'hi ha molta gent que no pot vindre a fer-se els tres cafès que es fa al dia així, però també doneu ese assessorament, no?
1: Clar,
0: per dir-ho d'alguna manera.
1: Nosaltres, al final, al part de la venda del producte per al local i per emportar, també venen cafè per a casa.
0: Per això et deia, sí.
1: I tenim diversos cafès sempre a la prestatgeria, amb diferents perfils de tueste, amb diferents tipologies de cafè, diferents orígens, sempre de la més alta qualitat, sempre cafè d'especialitat, sempre amb el nostre amic Javier, que va estar
0: sí,
1: amb el programa de l'estiu,
0: sí,
1: de Rebeldes
0: sí.
1: Cafè, València, i al final sempre intentem, d'alguna manera, Rafa i Toni són apassionats del cafè totalment, se'ls passen els minuts com si foren segons parlant de cafè, i quan es posa en marxa el molinet de les bolses, perquè al final tinguem un molí específicament per a fer bolses de cafè per als clients, la gent sempre es regira un poquet dient, ostres, què passa així, és perquè al final crida molt l'atenció, entra una fragància interessant en el local, i la veritat és que la gent agraeix molt pues, eixa especialització que han fet Rafa i Toni en la seva vida professional per a parlar de cafè sempre amb una coherència, no?, i una autoritat molt important, i al final avui tenen que estar parlant ells més que jo, però bueno,
0: però estan molt afaenats
1: sí. I bueno, pues al final pues com el calvo nunca trabaja, pues
0: anava a dir-te,
1: pues m'ha tocat. Jo tinc un poc més de flexibilitat, pues m'ha tocat també.
0: Rubén, abans d'anar-nos en, bueno, com sempre donar-vos les gràcies per obrir-nos
1: no hi ha de què, home,
0: les portes de Drop, i que això no va a parar, vull dir que això ja és imparable, que el fenomen del bon cafè ha vingut per a quedar-se.
1: Esperem que sí, perquè al final pues pensen que estem fent molt bé les coses, i poquet a poquet fet, jo crec que la gent ho va valorant més i vos fica en valor aquestes cosetes que fa un temps sonaven un poquet a bogeria, això de no ficar-se el sucre, això de parlar d'orígens, de mirar les bolsetes de diferents orígens amb cara d'incredulitat. Ara ja tenim gent que va vindre de forma molt reticent, no?, a comprar-nos cafè o a provar el nostre cafè, i que ara són clients superhabituals que, com tu dius, igual no poden estar tots els dies per el temps que tenen, però que paren un momentet en el cotxe o amb el seu patinet o van caminant i passen, compren el seu cafè o el seu matcha per endur i segueixen el seu dia amb un somriure a la boca perquè s'han endut un bon cafè.
0: Que passeu demà molt bon dia del cafè i que l'any que ve estem així per a celebrar-ho de nou.
1: Així sí, moltes gràcies.
0: Una abraçada.

setembre, després d'esta conversa tan tendre que vam tindre ahir de vesprada amb Conxina a sa casa, doncs esta música de Coldplay, Clocks, Rellotges. Amb ella arribarem ja pràcticament a anar tancant les portes d'este programa, no sense abans fer una altra pausa de publicitat i una altra pausa per a veure quin és l'horatge que ens espera per a les pròximes hores. Tot això després de Coldplay, que m'agrada molt Coldplay, que bones.

0: pues ya ha llegado. Ya ha llegado este fin de semana ya. El inicio de la Superliga 2 masculina y de la Primera Nacional femenina. Para ver a los equipos aquí en Sátiva, en Liga, tendremos que esperar un poquito, porque en esa primera jornada de Liga, el masculino se va a Lérida y el femenino a Molina de Segura, en Murcia. Ya comentamos lo de la Copa Comunitat. Hubo voleibol en otras categorías el pasado fin de semana y también va a haber, claro, muchos partidos de voleibol este próximo fin de semana. Vamos a contarlo todo. Quique Mateo, buena vesprada.
1: Hola Félix, buena vesprada.
0: Ja tens fitxatge per a l'equip femení?
1: Bueno, estem ja pràcticament tancat uno dels reforços i estem esperant un altre.
0: Val.
1: Així que pronte el tindrem ja disponible.
0: Podran jugar este primer partit?
1: Per lo menos una de les jugadores sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Estem treballant en els transfer internacionals i
0: això està molt bé, transfer internacional, això és una bona pista.
1: Sí, sí, efectivament. Val.
0: Ho deixem ahir esperant ja la notícia per part del Club Voleibol Xàtiva.
1: Sí.
0: Comencem pel passat cap de setmana.
1: Ah, vale. Pues el passat cap de setmana, ja sabeu que, bueno, el dimecres, ja van comentar un poquet, el dimecres van tindre el partit de Copa, el partit de la semifinal de la Copa Comunitat Valenciana, que, com sabeu, només poden participar els equips que estan en lligues nacionals, organitzades per la Federació Espanyola. Bueno, teníem un os molt dur perquè nada más y nada menos que era l'Element Conqueridor de València, que és pues, el màxim representant de la comunitat valenciana en la Lliga Professional, un equip que juga a Copa d'Europa. I bueno, la veritat és que ja van comentar i que les sensacions bueníssimes perquè li van plantar cara i de quina manera que haurien pogut pues, tancar el quart set i haver forçat el quint set contra un equip que a la postre ha sigut el campió de la Copa. I bueno, pues l'equip masculí de Xàtiva ha quedat tercer classificat en la Copa de la Comunitat Valenciana i l'equip femení pues, ha quedat quin classificat, perquè el divendres va jugar el seu últim partit de Copa, l'últim test contra el Voleiro de Castelló, on se jugaven el quint i sext lloc de la classificació, i bueno, l'equip de Xàtiva va guanyar així a Xàtiva el divendres per 3-1, no? Bueno, bones sensacions, van haver un parell de sets que jo crec que l'equip de Xàtiva va dominar prou. El segon set, pues, en el tercer set la cosa va estar un poquet més renyida, finalment pues el van portar el Castelló per 24-26, o sigui, tampoc és que n'hi ha una diferència gran, i l'últim pues, va anar prou igualet, però en el tramo final l'equip de Xàtiva pues, jo crec que va traure un poquet més de casta, va errar menys, i finalment pues, bueno, se va guanyar 3-1, que bueno, jo crec que aconseguir un tercer lloc en la Copa Comunitat Valenciana de màxim nivell de l'equip masculí i un quint lloc en l'equip de xiquets, pues, jo crec que està molt bé.
0: Clar que sí. Bé, sens dubte una bona prèvia per a aquesta jornada de Lliga. Què més hi va haver el passat cap de setmana?
1: Pues el passat cap de setmana van haver ja, perquè ja sabeu que han començat ja moltes lligues, altres comencen esta setmana, i bueno, va haver un poquet de tot. Destacar la victòria de l'equip júnior masculí de la primera divisió autonòmica en Torrent per 0-3. Destacar també la victòria del juvenil masculí de la segona divisió, també en la mateixa canxa, en Torrent, un després de l'altre va ser el partit, també per 3-0, o sigui, 0-3. Va haver una derrota de l'Ona Borixàtiva en la primera divisió juvenil femenina per 3-2 en la canxa de Santa Pola, i a més és que anàvem guanyant per 0-2. Bueno, la veritat és que van ser parcials molt igualats, van anar a canar el 15. És normal que moltes vegades en aquests primers partits passen aquestes coses. El Santa Pola també és un bon equip, enguany, i després tinguem també una victòria en la primera divisió cadè femenina. L'equip de Xàtiva va guanyar 2-3 en la canxa Real de Gandia, mentre que en la primera divisió infantil femenina se va perdre per 3-0 també en la mateixa canxa de Real de Gandia. I després, pues, bueno, destacar també la derrota de l'equip cadet masculí de la primera divisió en la canxa del Fabraquer del Campello i del Carrero Xàtiva infantil femení de la segona divisió per idèntic resultat, també per 3-0 en la canxa del Blue Volley de Godella. Això és el que va haver este passat cap de setmana.
0: I primera prèvia de la temporada, com es presenten els partits?
1: Ahir tinc que puntualitzar-te una cosa, Fèlix. Els xics efectivament juguen en Lleida, però les xiques juguen en casa.
0: És veritat.
1: Sí.
0: Millor tindrem vòlei.
1: Millor tindrem vòlei. El dissabte en Xàtiva, a les 7 de la vesprà, el debut de l'Hora Vòlei Xàtiva contra el Grues La Variante de Molina de Segura de Múrcia. Serà a les 7 de la vesprà. Prèviament hi haurà esta primera divisió juvenil femenina. I bueno, jo crec que anem a començar en un equip pues, que també s'ha reforçat prou i bueno, pues a veure si debutem en bon peu, no?
0: Arribem bé a aquesta primera jornada.
1: Sí, perquè és el que comentàvem, quan s'han jugat tres partits de Copa, sí que és de veres que si finalment una de les jugadores pot jugar este cap de setmana, encara no n'hi ha un engranatge bé, però bueno, bàsicament este tipus de jugadores venen un poc a donar més un plus de qualitat, no? I solen, per l'experiència que porten, pues, adaptar-se molt bé, no? I jo crec que la base de l'equip, que és el que ha jugat en la Copa de la Comunitat Valenciana, jo voldria ser optimista, no? Veig els entrenadors en prou d'optimisme.
0: Mm-hmm. Bé, alguna coseta més d'aquests dos equips?
1: De l'Hora Boleixat, te refereixes o...?
0: Sí, no, de Superliga, després ja...
1: Sí, l'equip de Superliga 2, com hem dit, viatge a Lleida, també va ser un partit complicat, perquè és un viatge llarg i, a més, l'equip de Lleida en casa és un baluarte prou fort. Però, bueno, després de lo que hem vist en Copa, la veritat és que sobre el paper som molt optimistes. Mos costarà guanyar en Lleida, però jo, vamos, per lo que estic veient, són sensacions, són impressions, crec que puguem traure algun punt d'allà, de terres catalanes.
0: I de la resta d'equips?
1: Pues mira, la resta d'equips tenim que el diumenge a les 12 jugarà la primera divisió autonòmica júnior masculina, el Famalicão Xàtiva jugarà contra el València, així en casa, també el diumenge a les 10 el segona autonòmica juvenil masculina jugarà contra el Picassent, també així en Xàtiva. En la segona divisió sènior autonòmica n'hi ha un desplaçament a Alacant, se jugarà el diumenge dia 4 a les 11 del matí contra l'Atlético Alicante. La primera divisió nacional femenina, que ja han dit que jugarà en casa a les de la Prà contra el Múrcia. I en la primera divisió autonòmica juvenil femenina, també el mateix dissabte, l'Hora Boleixativa jugarà contra el Sant Joan d'Alacant. I després també en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana pues, tinguem el dissabte també a les 10... partit interessant en la primera divisió autonòmica cadè femenina, on el Xàtiva Voleibol Verd recibirà el Benidorm. En la infantil femenina s'aplaça la jornada a petició de l'equip de Benidorm. En la segona divisió autonòmica infantil femenina ens visitarà l'Alzira a les 10 també, i a les 12 en la primera divisió cadè masculina ens visitarà l'Elche. I bueno, descansen en l'infantil masculí per calendari i n'hi ha pendent un calendari encara de la tercera divisió autonòmica que ha de femenina. O sigui, ja comença a haver molt de volei ja.
0: Molt de volei. Quique, moltes gràcies, molt agraït. Bona vesprada.
1: Moltes gràcies, bona vesprada.
0: Bueno, repetimos, porque he cometido el error de leer mal la nota de prensa. El equipo masculino efectivamente juega fuera, lo hará en Lleida, pero el equipo femenino jugará en casa. Lo hará el sábado a las 7 de la tarde, pabellón municipal de voleibol, ante el Grúas, la variante de Molina de Segura. Y no sabemos si con uno o dos fichajes.
2: Como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros, dormitorio completo 379, confortable cheslón solo 469 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Estás acostumbrado a esto.
0: Bueno, se activa la de Cases Noves, también la de Alcázar Franco en el cuide de Crespins, la de Vallada, la de Utrabo Sánchez.
4: La canal de Navarres, la de Enguera, y en la Ribera Alta, la de Manuel y la de...
3: Y ahora también puedes saber qué farmacias están de guardia en Sátiva, la comarca de la Costera, la canal de Navarres y la Ribera Alta en nuestra web, en radiosátiva.es. Encontrarás las farmacias de guardia de manera diaria, también los fines de semana, en nuestras noticias de apertura de la web. Recuerda, ahora desde el ordenador, la tablet o el móvil, en radiosátiva.es, tienes actualizadas las farmacias de guardia de Sátiva y comarcas. Radio Sátiva, Cadena Ser.

0: Nuestra siguiente parada nos lleva al balonmano. Enric Martínez, bona vesprada.
1: Hola, Félix, bona vesprada. Últim cap de setmana de pretemporada per part del club Humboldt Xàtiva. S'ha intentat posar a punt els diferents equips contra rivals d'alt nivell i, bueno, els resultats han sigut variats, però ha sigut un bon, una bona pedra de toc per a la setmana que ve iniciar ja les competicions en els diferents nivells. El senyor masculí es desplaçava al Càcer. El resultat va ser amb vol al Càcer 30, restaurant Moncho 26. Aquest equip, l'Alcàcer, és un equip que ha baixat de categoria. L'any passat estava en segona nacional i, per tant, va ser un rival dels que anem a tenir en guany en la nostra lliga. Un equip rocallós, molt dur en defensa, amb un atac fluid. Nosaltres anàvem amb moltes baixes a l'equip i es va costar entrar al partit. Tot i atacar bé, ens costava materialitzar les ocasions, tot el contrari que el nostre rival. Tot i la derrota, contents amb el treball de l'equip, que no va perdre la cara al partit en cap moment. Jugàvem fora a casa i es va notar molt la pressió de l'equip, així com la seva veterania. El senyor femení va tenir una doble jornada, el Clínica Dental Carralero. El divendres es va desplaçar a Sueca. El resultat, Club Humboldt Sueca 32, Clínica Dental Carralero 16. S'enfrontàvem amb un equip amb una amplíssima banqueta de 12 jugadores. Vam competir de tu a tu mentre les cames estaven fresques, però a partir del minut 15 les locals van anar obrint una lleu avantatge al marcador. A la segona part, després del descans, s'han ampliant aquest avantatge fins a arribar al marcador final de 32-16. El diumenge, les xiques del Clínica Dental Carralero tornaven a fer un amistós, en aquest cas en forma de triangular, en la ciutat d'Oliva, i van jugar contra l'equip d'Oliva i contra l'equip de València del Jaume I. Se van perdre els dos partits, contra el Jaume I 6-20 i contra l'Oliva, més ajustat, el 7-13. Bueno, des d'ací anem a demanar, pues, això, molt d'ànim a la Clínica Dental Carralero. Sabem que és un equip que ha tingut moltíssims canvis de jugadores amb incorporació d'algunes molt joves, i jo crec que és un equip que a la volta d'un parell de mesos començarà a funcionar, creguem que d'una manera molt satisfactòria. El juvenil, que està agafant ja un poc de ritme, sabem que s'ha incorporat més tard a lo que és la competició per tots els problemes que van comentar que van sorgir, també està finalitzant i s'ha posat a punt de cara a l'inici de competició. També es va desplaçar a Catarroja per a jugar contra el Florida, un resultat molt ajustat, Florida 21, Restaurant Caconcha 22, un partit molt intens dels nostres juvenils que se van veure reforçats amb jugadors cadets i van demostrar, pues, a l'equip de, pues, bueno, van derrotar l'equip de Florida per un resultat molt ajustat, 21-22. L'equip segueix posant-se en forma, com hem dit, a l'espera de l'inici de la lliga, que serà la propera setmana. El cadet masculí, que també es desplaçava a Catarroja, es va imposar també clarament contra el Florida, 34, Gestoria Macías Xàtiva 37. Gran partit del cadet en la sempre difícil canxa del Florida. L'equip va demostrar que, tot i l'eixida de molts jugadors veterans cap al juvenil, segueix havent un gran potencial amb els cadets de segon any que s'han quedat i els cadets de primer que han pujat de l'infantil amb una... que aporten un gran nivell també a l'equip, tot i que són joves, però porten unes bones maneres ja de preses des de l'infantil i, per tant, també estem aconseguint que s'integren molt ràpidament en aquesta categoria. El cadet femení, el constructor Víctor Tormo, no va poder imposar-se al Florida, va perdre així a les Pereres per 8-24. derrota, com hem dit, del nostre cadet, per un marge ampli de gols contra el Florida. Tot i el resultat, bueno, les nostres xiques van lluitar al llarg de tot el partit sense baixar els braços i, bueno, reconeguent un poc la superioritat del rival, però vam estar lluitant fins al final. L'infantil, que també es desplaçava a Catarroja, es va imposar amb molta rotunditat al Florida, Florida 16, Avant Europe 30. Contundent victòria al camp del Florida, una primera meitat un poc desordenada per part dels nostres, que van tardar en trobar el seu joc, tot i arribar en avantatge al descans de 9 a 12. Al descans, després de corregir errors al vestidor, l'equip va millorar en atac i en defensa, també en les transicions, i es va firmar una excel·lent segona part. I per últim, l'Aleví, que jugava així a les Pereres, bueno, pues el Pastisseria Gotxua va empatar contra el Florida. Bueno, pues partit igualat, amb bones accions dels dos equips, demostrar com l'equip va millorant jornada a jornada, i tot i comptar amb pocs jugadors en aquest moment, però sabem que els alevins i els benjamins d'alguna manera van apuntant-se un poc a mesura que inicien el curs, que comencen les escoles, l'escola municipal, etc, etc. Per tant, és un equip encara que estem, diríem, en formació, però en aquestes categories l'important és que els agrade la pràctica de l'handbol, que s'ho passen bé, que tinguin bons amics i amigues, i per tant estem segurs que a poc aniran agafant confiança i, per què no, millor nivell, i segur que acabaran jugant i passant-se-ho bé. I ja diguem que per a la propera setmana comença ja la competició oficial per a la major part dels equips. L'infantil, el cadet masculí, el cadet femení, el juvenil, el senyor masculí i el senyor femení s'inicien ja en la competició oficial. Quedaran fora d'aquest inici el que serien els equips més menuts, l'aleví i el benjamí, a mi, que ho faran possiblement a finals d'octubre, principis de novembre. Hi ha equips que se desplaçaran fora, és el cas de l'infantil, l'Avant Europe, que es desplaça a Gandia per a jugar a les 11:15 contra el Club Handbol Gandia. També ho farà el cadet masculí, el Gestoria Matías, que també es desplaça a Gandia per a jugar a les 12:30. El dissabte, així a casa, al pavelló Francisco Ballester, a les 12 del matí, el cadet femení, el constructor Víctor Tormo, s'enfrontarà al Picassent. I ja per la vesprada, el senyor masculí, el restaurant Moncho, a les 6 de la vesprada, jugarà contra el Club Balonmano Burjassot. Diumenge, 4 d'octubre, continua la jornada amb els juvenils. El restaurant Caconcha es desplaçarà al Port de Sagunt per enfrontar-se al Fertiberia Puerto Sagunto a la 1. I per la vesprada, a les 5 de la vesprada, el Clínica Dental Carralero s'enfrontarà a domicili contra el Club Balonmano Quart. Per tant, aquesta serà la jornada d'inici de la competició i esperem poder-vos contar bones notícies i bons resultats per a la propera per a la crònica. Gràcies i bona vesprada.
0: Gràcies i mucha suerte.
2: Ai, Carla, refresca'm informació que està tot el cap de setmana fora i no m'entera de res.
3: Alexa, pon Radio Xàtiva.
4: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena Ser.
2: Però què fas? T'he preguntat a tu, no, Alexa.
3: Però, Aitana, no t'has enterat? L'Alexa et sintonitza la teua ràdio per atindre-ho tot. Notícies, actualitat i cultura. Xica, res millor.
2: A veure què prove. Alexa, pon Radio Xàtiva.
4: Sintonizando Radio Xàtiva Cadena Ser.
5: Notícies, cultura, actualitat. A un Alexa de tot el que passa. Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversació.
0: Bien, pues vamos a seguir con los protagonistas de lo que fue el pasado fin de semana, de lo que va a ser este próximo fin de semana turno para el bádminton. Recuerden que hubo competición aquí en Xàtiva, un TTR. Javier Alcázar, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Cuéntame qué tal estuvo el pasado fin de semana.
6: Pues la verdad que muy bien, ¿no? Aquí en casa el último TTR de esta temporada que se disputará en Xàtiva, y la verdad que muy bien, 10 medallas en total, y los deportistas xetavenses pues destacados al final de la jornada, porque tenemos, por ejemplo, el oro en dobles femeninos sub-17 de Irene Orquín y el Saurenes del Club Abington Las Torres. Después doble femenino también, oro en la categoría sub-19, en este caso para Martina Molina y Hunting Yang del Drop Valencia. En dobles mixtos sub-19, plata para Chimo Torres y Martina Molina. En individual masculino sub-17, oro para Mesac Martínez y plata para Arnau Ballester, que disputaron ambos la final. En individual masculino sub-15, bronce para Aaron Fasanal. En dobles masculino sub-15 también tenemos bronce para Aaron Fasanal y Adolfo Costa. Y luego en los mixtos sub-17, oro para Arnau Ballester y Victoria Pérez del Club Badminton Almería. Y plata para Irene Orquín y Mesac Martínez. Y bronce para Alexa Zemov y David Valero del Club Manises. O sea que al final fue un sábado productivo.
0: Desde luego, sin duda alguna, organizativamente también fue un buen sábado, se desarrolló la competición sin problemas.
6: Sí, la competición, una vez se montan las pistas, está todo en orden, la verdad es que va bastante fluida, y salvo que pase algún incidente o alguna cosa fuera de lo normal, que no fue el caso, pues se desarrolla normal. A las 5 pudimos terminar, entregar las medallas y recoger, y estábamos pronto en casa.
0: ¿Algún apunte más del pasado fin de semana?
6: No, el pasado fin de semana terminó el campeonato de Europa Senior, pero bueno, como ya comentamos la semana pasada, Carlos y María José ya habían sido eliminados y bueno, regresaron el pasado viernes, creo recordar, me comentó ayer María José, y bueno, la experiencia muy positiva, muy contentos por el ambiente, por las instalaciones y por haber vivido esa experiencia, y nada, eso, muy contentos y con ganas de seguir trabajando y mejorando para las próximas competiciones nacionales, que dentro de nada se van a un máster nacional en Ronda en un par de semanas, y están ya trabajando para no perder sesiones de entrenamiento.
0: Le recuerdo, arrancan las ligas en balonmano, muchas de ellas, arranca la Superliga 2 masculina, también la primera nación, la femenina, y en el caso de bádminton, ¿qué tenemos este fin de semana?
6: Pues este fin de semana, con los deportistas sub-15 y sub-17, nos desplazamos al máster nacional de la categoría sub-15, sub-19, que se desarrolla en Granollers. En este caso tenemos a Arnau Ballester, que sí que va a competir en su categoría, en sub-15, pero tenemos a Feliu Terol y Mesac Martínez, que aunque son sub-17, de categoría sub-17 de segundo año, pues ya disponen de los suficientes puntos para poder entrar en este máster de Granollers, y estarán compitiendo en categoría sub-19 ya de cara a prepararse para la próxima temporada, que estarán en esa categoría superior. Y nada, esperemos que, aunque les han tocado algunos grupos un poco complicados, pero bueno, esperemos que sea productivo y que les ayude a mejorar de cara a los próximos campeonatos de España.
0: Javier, muchas gracias como siempre. Buenas tardes.
6: Buenas tardes a vosotros.
7: En Radio Xàtiva no somos perfectos.
8: También plantean dividir el itinerario por zonas de la ciudad.
7: Ni tampoco queremos serlo.
9: Las propuestas se han trasladado a la Junta Local Fallera mediante un comunicado conjunto de los grupos musicales.
7: Pero bueno, somos nosotros, es lo que hay.
0: Mejor que ponga el paso doble hasta que les pase la banda.
7: Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos, y los ataques de risa, y de la dislexia, y...
10: Este 2026 queremos acercarnos más a vosotros.
11: Hola, soy Miriam desde Rafelguaraf.
12: Hola, soy Elena y os escucho desde Navarres.
13: Hola, soy Esther y os escucho desde Manuel.
12: Hola, soy Bernat desde la Pobla Llarga.
13: Hola, soy Carlos y vos escolte desde Carcaixent.
14: Hola, soy Ferran y vos escolte desde Barcheta.
10: Salir a la calle, contar lo que pasa y dar voz a todo lo que nos contáis. Por eso ponemos el foco en Xàtiva y Comarcas. Más cercanía, más territorio, más radio. Radio Xàtiva, Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Radio Xàtiva, Cadena Ser, 94.6 FM.

0: ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Bona vesprada, benvinguts, benvingudes a la ventana de Xàtiva i Comarques, una vesprada més, un dia més. És 30, és l'últim dia del mes de setembre. Ja saben, oients, que així ens encanta assabentar-nos de quins dies mundials i internacionals van per ahir. Pues el dilluns va ser el Dia Mundial de les Notícies, avui és el Dia Internacional del Podcast i és precisament així el que fem en la SER. Contar, informar, posar veu a tot allò que passa a través d'un micròfon que, encara que és molt difícil de creure, és justament això el que ens apropa a vosaltres, oients. 26 graus a Xàtiva, toca tornar a actualitzar la situació i mirar què ens espera durant les pròximes hores. Este matí, per cert, han caigut 4 gotes, però poca cosa. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Carla, bona vesprada. Avisos por lluvias y por tormentas este jueves aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Temperaturas en ligero descenso. Este jueves vamos a pasar de cielos con intervalos nubosos a nubosos. Probabilidad de precipitaciones de cara a la tarde, aunque puede caer en cualquier momento. Incluso podrían venir acompañadas de tormenta. Los vientos van a soplar variables con tendencia a marítimos. La próxima noche no descartamos que continúen las tormentas irregulares. El viernes se va a mantener inestable, con cielos nubosos, probabilidad de precipitaciones y temperaturas en acusado descenso.

Pues parlen de poques gotes, demà sí que tindrem previsió de pluja. Són 7 i 22 minuts de la vesprada, 30 de setembre, 26 graus a Xètiva. Comencem la ventana.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: La vida está hecha de momentos que merecen estar protegidos. Tu salud, la de tus hijos, la de quienes más quieres, es lo más importante. Con Asisa Xàtiva encontrarás el seguro médico que se adapta a tus necesidades y con la tranquilidad de tener siempre un especialista a tu lado. Infórmate en Asisa Xàtiva, calle Abuma Saifa 3, frente a la Plaza de la Telefónica.
2: Como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
3: Poesia. L'Escola d'Empoderament de Xàtiva ha organitzat una programació de xerrades i tallers per impulsar el creixement personal, el pensament crític, la igualtat. El tret d'eixida ja s'ha donat i l'oferta arriba fins al dia 2 de novembre. Avui parlem amb Àngela Lloret, que és responsable del Departament de Dona i Igualtat i de la Casa de les Dones. Àngela, què tal? Com estàs?
4: Hola, bon dia.
3: Bueno, conta'm què teniu preparat ja. Com ha anat aquest tret d'eixida?
4: Bé, pues mira, vam presentar l'Escola d'Empoderament d'aquest curs, el vam presentar el divendres, el dilluns vam obrir les preinscripcions i ja tinguem a hora d'ara 156 inscripcions fetes.
3: Mare de Déu, són moltíssimes, no?
4: Sí, la veritat és que sí. I encara queda setmana.
3: Bueno, per a qui no ho conega, què és l'Escola d'Empoderament? Qui pot anar? Com podem apuntar-se?
4: Vale, mira, te comentem, l'Escola d'Empoderament és per a totes les dones d'ací de Xàtiva, vale? Per a de totes les edats, sempre ho diguem, venen dones molt joves, menys joves i molt padrines. Uh-huh. Vale? I qualsevol dona que vulgui d'ací de Xàtiva venir a l'Escola d'Empoderament està oberta. Estem molt contentes perquè un any més, ja te diguem, està, pues, la veritat que es desbordem tots els anys. Uh-huh. I realment, pues, la manera d'inscriure-nos, t'explico un poquet com seria les dones per inscriure's. Mira, està a la pàgina web de l'Ajuntament també, ¿vale? En el apartat de Dona i Igualtat, tenen també per a poder-se inscriure, però també es poden inscriure a siete de manera presencial. També hi ha un QR en el que poden entrar i directament es anirà a la inscripció de tots els tallers i totes les xerrades i activitats que tinguem en l'Escola d'Empoderament per a aquest trimestre. Mal. Uh-huh. Una de les coses que han fet és que una de les coses que han fet enguany és traure-ho per trimestres.
3: Que guai.
4: L'any passat ho vam traure anualment, però el que ens passava és que sempre teníem que ampliar, perquè sí que es deu que l'Escola d'Empoderament el que fem és realment les demandes de les dones. Uh-huh. El que elles ens demanden, que els interessa, pues nosaltres intentem fer-ho. Entonces ens hem donat compte que és molt més fàcil fer-ho per trimestres, perquè tot el que ara vegem, que a lo millor n'hi ha alguna demanda que no tenim ara en este trimestre, ho podem posar al trimestre que ve.
3: Mm-hmm. Vale? Que bé. Mm-hmm. I com organiseu totes les xerrades? Perquè, com anava dient, van començar el dia, si no va xerrada, el 15 de setembre fins al 2 de novembre. Són moltes xerrades i tallers, són moltíssims.
4: Sí, a veure, totes les coses que tenim finalitzen

0: este trimestre en desembre, ¿vale? Abans de les vacances de Nadal. Pues mira, te comento, nosaltres anem per espais. Nosaltres tinguem diversos espais. Tinguem en este moment 6 espais, ¿vale? Tinguem l'espai digital i tecnològic, l'espai de creixement personal, l'espai d'empoderament per a l'ocupació, l'espai artístic i creatiu, el de dona i salut i l'espai de lletres.
1: Són moltíssims.
0: Sí, de tots aquests espais tinguem 18 propostes formatives, més a banda les xerrades que tenim i exposicions. Una novetat que tenim és que sí que li hem donat molta importància en esta nova edició de l'Escola d'Empoderament a l'Espai Dona i Salut, perquè després de les 2 edicions que van fer de les jornades de Salut i Dona, es van donar compte que n'hi ha molta demanda perquè les dones normalment ens hem dedicat a cuidar a la família, però sí, ens hem deixat de costar la nostra salut pròpia. Entonces sí que hem vist que hi ha molta demanda d'esta temàtica i sí que m'ha obert i li hem donat un espentó i sí que li hem donat a aquesta àrea, no? A aquest espai. I anem a començar en la doctora especialista de Medicina de Família i Comunitària, en una doctora Clara Morales Sainz, ¿vale? I vas començar en 3 tallers que la veritat que creguem que van a ser, de fet estan omplint-se aquests tallers ja, i que creguem que va ser un èxit perquè el que va a treballar realment és la prevenció de l'enfermetat, de com es tenen que cuidar per a no caure malaltes.
1: Sí, sí. I com decidiu, és a dir, hi ha tanta varietat de temàtiques, o sigui, jo si tinc la programació davant i estic veient que demà comença una exposició, club sí, de lectura, batucada, bàsica, o sigui, és que hi ha moltíssimes coses, això està molt ben pensat.
0: Sí, bueno, pues és el que pensen les dones i el que ens demanen les dones, ja són molts anys, i pues les escoltem, el que clar, és escoltar-les.
1: Perquè ahir és on jo volia anar. Hi ha novetats d'a 3 anys fins ara, és a dir, com al final és una cosa que ja fa anys que es fa, la gent també va demanant coses, no? Esteu atenent el que fa falta, i a partir d'ahir suposa que fareu noves xerrades o fareu nous tallers.
0: Clar, per exemple, el que t'estava dient de l'àrea de dona i salut. Després, per exemple, l'espai digital i tecnològic, una gran demanda. De fet, van a replegar firmes i tot per a demanar-nos-ho les dones, va ser lo del mòbil. Val? Perquè moltes vegades tenen els mòbils, els Android gestos, però no saben utilitzar. I entonces sí que és una demanda i hem posat el taller de trau-li partit al teu mòbil. I la veritat és que clar, se desborda.
1: Àngela, els tallers són gratuïts?
0: Tots, sí.
1: Que meravella.
0: Sí, tota l'escola d'empoderament és totalment gratuïta, sí.
1: I com s'organitza l'espai per a les xerrades? Ho feu en diferents espais, sempre és a la casa de les dones?
0: Sí, se fa tot en la casa. L'escola d'empoderament se fa tota en la casa de les dones. Tinguem diversos espais. De fet, tinguem per a l'espai digital i tecnològic, tinguem l'aula TIC, que li diguem amb ordinadors, amb tot el necessari. Només n'hi ha un espai que no fem en la casa de les dones. Un espai, no, una activitat, que és la batucada. Vale, que la batucada la fem en la Música Vella perquè és una cosa que se fa des de la Música Vella. És una col·laboració de la Casa de les Dones i la Música Vella. I se fa allí perquè, clar, perquè tenen l'espai, perquè tenen els instruments allí, està el professorat allí i també perquè així no podrien tindre este soroll, perquè així realment, a banda de totes les activitats que fem, també cohabitem en atenció individualitzada. Vale, n'hi ha altres serveis, en la Casa de les Dones, a banda dels serveis municipals, en els que oferim a les dones assessorament jurídic, social i psicològic, també n'hi ha altres serveis, com és el Centre Dona, que és el centre especialitzat per atendre a dones víctimes de violència de gènere, i després també tinguem el servei que tinguem conveniat també amb l'Associació contra el Càncer per a persones amb malaltia de càncer, el seu servei psicològic, vale? O els seus familiars.
1: Dime. Què li diries, Àngela, a una dona que dubta si apuntar-se? És a dir, quina activitat recomanaries a algú que no anà mai?
0: A veure, mira, qualsevol de les activitats que hi ha en l'Escola d'Empoderament se podrien apuntar, qualsevol, perquè moltes vegades l'Escola d'Empoderament a banda de poder omplir, pues, no sé, un espai que les dones tinguin un dubte, una formació específica...
1: Sí, clar, és una forma també de fer-les sentir més segures, també.
0: Sí, a banda també és com creen xarxa, n'hi ha moltes dones pues, que potser pues, els fills han crescut ja, i no tenen on omplir el seu temps o han perdut les amistats o dones que han vingut així de nou a la nostra ciutat i és una manera de sociabilitzar i també de fer xarxa.
1: Totalment. Vale?
0: Entonces, la veritat és que sí que a qualsevol xerrada que vinguin, sobretot l'espai de creixement personal, igual es diria per ahí, espai de creixement personal o l'espai artístic i creatiu també.
1: Totalment. Sí. Bueno, abans d'anar acabant, que ens estem quedant sense temps, Àngela, recordem com poden apuntar-se, on poden trobar més informació, si et sembla, abans de acomiadar-nos.
0: Sí. Mira, poden trobar la informació a la pàgina web de l'Ajuntament, en el Departament de Dona i Igualtat, vale? en la web de la regidoria. Després també poden vindre així a la Casa de les Dones i poden inscriure's directament així.
1: Facilet. Vale?
0: Sí, i després també en el QR que tenen tant en les nostres xarxes socials com en la pàgina web o com en la revista. També poden agarrar la revista de la Casa de l'Escola d'Empoderament de la Casa de les Dones i també ahí està el QR. Val? Però que poden vindre i apuntar-se directament així.
1: Àngela, doncs el 17 minut d'hor per a que convides els oients a anar a totes aquestes xerrades a qualsevol, d'ara fins al 2 de novembre, la que vulguin apuntar-se, anar a apuntar-se també a l'Escola d'Empoderament.
0: Sí, pues res, pues convidem a tota la ciutadania, a totes les dones de Xàtiva, a que participen i continuen acollint-nos també en l'Escola d'Empoderament de la Casa de les Dones. També recordar que demà inaugurem l'exposició Lesbianes en la Història, així en la Casa de les Dones, que estarà de l'1 d'octubre fins al 30 d'octubre.
1: Àngela Lloré, tècnica, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, responsable del Departament de Dona i Igualtat de la Casa de les Dones. Una abraçada molt gran i, bueno, pues, molt d'ànima que s'apunte la gent.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Sempre, gràcies. Adéu.
0: Adéu.

Quant que m'agradaria ser un intel·ligentíssim físic quàntic per a inventar el teletransport de persones i objectes. S'imagina vostè, estimat escoltador, el que això podria suposar? Viure en un raconet perdut de la Serra Mariola i poder anar a València a treballar en un sospir, sense cotxes, sense trens, sense combustibles fòssils, sense embusos, agobios, oloretes més o menys dissimulades, sense males cares, sense pèrdues absurdes de temps, poguent viure on vulgues, sense renunciar a presenciar una obra de teatre a Nova York, una exposició pictòrica al Louvre o una actuació de botifarra en el Palau de la Música de Barcelona. Va, es podeu figurar tot això? Adeu a la crisi de la vivenda. Si en qüestió de segons et pots desplaçar de ta casa al centre de qualsevol ciutat, maldita la falta que te fa pagar un lloguer desorbitant. Adeu a les crisis energètiques per falta de subministrament de combustibles. Que guai imaginar els teòcrates àrabs tornant a gastar el petroli per a confeccionar cosmètics. Adeu a les crisis climàtiques i ambientals. Ja no caldrà destrossar el planeta per obtindre energia per a milers de milions. Adeu a l'economia tal i com l'hem coneguda fins ara. Prou d'especulació, turisme predador i creixement sempre a favor d'uns pocs. Què me'n dieu? Sona o no sona bé? És clar que sí, eh? Sols hi ha un xicot de problema. Han vingut uns senyors poc amables, amb una fotracada de bitllets, i a banda de fotre'm la investigació, els primers prototips de la maquineta i, per descomptat, la patent de l'invent, m'han fet fora d'una patada i abans de que es tancara la porta els he escoltat dir no sé què de que tot anava a canviar per a que res canviara. Res nou baix del sol.